Y como no, podíem entrar també aquí dintre el que era l'electrònica que estarà present al Festival Primavera Sound el dijous 4 de juny i ho fèiem primer amb una de les propostes d'Anthony Naples, aquest artista novaiorquès, escoltaves Scanners. I ens anem al Marroc per escoltar la proposta increïble de Gedra Gerdra amb un treball anomenat Mutant, publicat el 29 d'agost del 2025 concretament. Aquí tens aquest Drift of Drummer, un tema increïble que té més barreja l'electrònica amb sons del nord d'Àfrica.

mis electrònica ballable, en aquest cas a càrrec dels londinencs Overmoon, escoltaves Paradise Runner. I un dels altres plats forts electrònics del Primavera Sound, el dijous 4 de juny, són els suecs, el productor suec Oli XL. Aquí tens un dels temes inclosos dintre League the Lands Part 1, publicat el 2025, aquest Nosebleed Melody.

aquí tenies aquest nou senzill de Reinaldo i Clara anomenat Amb tu podria estar de l'artista lleidatana i just abans escoltaves Lucrecia Dalt, aquesta artista colombiana a través de A Danger to Ourselves, o llarga durada que publicà el 2025 i amb una col·laboració junt amb David Silvan en aquest tema anomenat Cosa Rara. Amb aquests dos temes arribàvem al final d'aquesta electricitat d'avui dedicat a repassar part del cartell del dijous 4 de juny del Festival Primavera Sound. Recordem que pots escoltar els nostres programes a mixcloud.com/electricitat, on hi anirem penjant també especials dedicats a les altres jornades. El meu nom és Jaume Vidal, és un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu, i abans de marxar et deixo amb una formació de Móstoles a Madrid, anomenades BBB Tripping You, treien un treball d'electropunk anomenat Mecha Radio, de fet, i aquí te deixem amb un tema anomenat Urusai, amb aquest electropunk tan característic, molt recomanables també pel festival. Amb ella et deixo, doncs, que acabis de passar un bon cap, una bona nit, Sloan August Banacht. A reveure!